0: porque la ley nacional contra el acoso laboral no les incluye y piensan que son una figura fundamental para detectar estos casos. Bueno, todo esto con todo lujo de detalles, con Juanjo Tobar lo contamos y con las voces de los protagonistas, que es lo más importante. Hasta entonces.
1: Os escuchamos.
0: Dos gracias. Menos 20.
1: Pues estamos todos arrancando y es que septiembre es sinónimo de vuelta a la rutina, de vuelta a las aulas. Los profesores ya se incorporan también hoy a los centros educativos para preparar un curso que para los alumnos comenzará el próximo miércoles, el 9 de septiembre, pero este año, ya sabemos cómo terminó el anterior, pues empieza también con un conflicto que queda pendiente con Consellería y que nosotros queremos seguir contándoles, porque la huelga indefinida del profesorado valenciano quedó suspendida el pasado 11 de junio, pero no del todo desconvocada, así que queremos hablar con Pau Pons de este PB para que nos cuente un poco cómo se está preparando el profesorado esta vuelta a las aulas y cómo de momento están organizándose, porque las manifestaciones ya sabemos que van a continuar, no sabemos si así lo hará la huelga. Pau Pons, ¿qué tal? Buena vesprada, ¿cómo estás?
2: Hola, buena vesprada. Molt bé, i vosaltres?
1: Conta'ns una mica com comença este curs, com esteu, perquè estem pràcticament en el mateix punt en què va acabar l'anterior, no?
2: Doncs sí, bé, conforme estàs tu resumint, ho vas fer perfectament. La vaga se va suspendre, no se va desconvocar perquè com no havíem aconseguit tot allò que el professor considerem que mereixem, tant nosaltres com tot el sistema educatiu valencià, doncs se va suspendre i, per tant, doncs, hem de tenir molta feina per davant, molt per negociar, i tenim molts mitjans que podrem utilitzar i dependrà de l'actitud de conselleria, doncs agafar uns camins o altres, però de moment comencem amb totes les ganes.
1: Anem a aclarar tot el possible als oients, perquè ara mateix continua formalment viva esta vaga i es podria reactivar en qualsevol moment. Pau, esteu barallant alguna possibilitat?
2: A veure, el que seria reactivar la vaga no hem parlat de cap dia en concret. És a dir, la vaga està suspesa, nosaltres el que volem i el que sempre hem volgut és negociar tots els temes que teníem pendents i també aquells que aconseguia va tancar perquè van signar alguns sindicats. Nosaltres exigim seguir negociant perquè la majoria del professorat s'ha pronunciat clarament en les consultes que van fer, s'ha mostrat en contra d'aquells acords que se van signar per part d'alguns sindicats en conselleria. Aleshores, nosaltres exigim negociar-los tots. A partir d'ahir, doncs, hem d'anar veient com respon conselleria, si seguim avançant, si hi ha algun avanç o conselleria continua tancada en banda. I a partir d'ahí, doncs, la ferramenta de la vaga doncs, sempre estarà disponible per activar-la quan el professorat ho decidisca.
1: Perquè abans de l'estiu vau mantindre diferents negociacions amb educació. Què ha passat durant aquests mesos? Hi ha hagut algun acostament o torneu a setembre sense ningú avanç significatiu?
2: Doncs les negociacions van acabar en el mes de juliol. Durant el mes d'agost, conseller ja no ens ha cridat a negociar cap altra cosa. La situació, per tant, és la que tenim des de finals de juliol, no s'ha avançat de cap manera, i més bé el que ha passat durant el mes d'agost ha sigut doncs, tirar més gasolina, no? El que ha fet conseller ha sigut tirar més gasolina al malestar de tot el professorat i de la comunitat educativa, com sabeu, amb dos qüestions com són el tema de la policia educativa, no? S'ha dedicat a la conselleria a modificar indirectament el decret d'inspecció i l'article 155 del decret que permet segons la conselleria, doncs, apunten al professorat i acusen al professorat d'adoctrinar i ara doncs, volen posar ahí la policia educativa a través de la inspecció per a controlar, no sabem molt bé què. I, per tant, això doncs, no ha agradat gens, no? Nosaltres pensem que la figura de la inspecció educativa ha de ser una altra. Està per ajudar, està per assessorar i les companyes i companys d'inspecció no tenen per què estar pendents d'altres temes. Ni conselleria, sempre que conselleria ser aquí decidirà què és adoctrinar i què no. I quin tema és correcte parlar-lo i quin tema no. Per tant, és una cosa que es preocupa moltíssim, no? I després també està el tema de ja sabeu, les sancions, no? Les sancions que han començat a...

0: podrien haver-se evitat perfectament. Ja està.
1: Pau, si hagueres de triar les tres reivindicacions imprescindibles perquè el conflicte es desbloqueixi, quines serien? Anem a recordar-li-ho també a tots els oients.
0: Sí, no, hi ha coses molt importants, com són la recuperació de les plantilles. Ja sabem que aquesta conselleria, este govern valencià, des que va arribar, doncs va començar a fer retallades. Els primers cursos van ser en escola oficial d'idiomes, conservatoris, després va continuar amb l'AFP i en la formació de persones adultes. Per tant, això és una... Bueno, hi ha diverses línies roges, però és que les plantilles ha de ser una línia roja. Quanta més gent tinguem treballant a les aules, doncs més atenció podem tindre de cara a l'alumnat. Per tant, les plantilles s'han de recuperar i han de ser unes plantilles dignes per atendre l'alumnat com cal. En aquesta línia també d'atendre l'alumnat com cal, una qüestió imprescindible també a negociar i que necessitem avançar són les ràtios. Les ràtios, el que se va aconseguir amb la negociació és insuficient, sobretot en infantil, el col·lectiu de professors infantil, doncs s'ha quedat molt decebut, perquè, òbviament, no s'ha arribat on voldríem arribar.
1: Quines són les dades? Anem a recordar-les també, per a que la gent ho tinga clar. Què vos va oferir conselleria?
0: Sí, el que ofereix conselleria està per davall del que ofereix fins i tot el Ministeri d'Educació. Nosaltres parlem de unes ràtios de 8, 6 i 4 en infantil 3 anys, 2 anys i 1 any. I la conselleria és que directament el tema d'infantil primer cicle l'ha deixat molt en l'aire. Només l'última proposta que ens va fer va parlar d'infantil 2 anys. I baixava simplement, jo crec que parlava, ara mateix no ho tinc davant, però crec que parlàvem de 10 a 18 alumnes per aula. Estem parlant d'alumnat, com sabeu, és l'alumnat més menut que tenim. Estem parlant de l'educació infantil i bé, hi ha moltes persones que estan en la Conselleria d'Educació que haurien d'anar a les aules d'infantil per veure el que és que els tutores i tutors d'infantil hagin d'estar en criatures tan menudes, no? Que necessiten una atenció pues, totalment en cada minut.
1: I si posem, per a finalitzar la conversació, Pau, un horitzó concret, si acaba setembre, avui estem a dia 1, si acaba el mes i la conselleria no ha mogut fitxa, què passarà? Podem trobar-nos esta tardor amb la reactivació de la vaga indefinida en l'educació pública valenciana?
0: Sí, a veure, abans de dir-ho, volia recordar que hi ha altres temes també per tancar i, òbviament, un dels que va tancar conselleria amb les retribucions és una altra qüestió que quizás s'ha de reobrir. Nosaltres volem reobrir-la, conselleria de moment s'ha negat perquè ja va signar un acord amb altres sindicats, però el professorat en la consulta que van fer va dir clarament que no està d'acord. Per tant, és un tema també important perquè la pèrdua de poder adquisitiu que portem en els últims anys és brutal, no? I tots sabem com està la cistella de la compra, la vivenda i tal. I, per tant, això és una qüestió també importantíssima. Així com revisar la inclusió, com el tema del valencià, que és la nostra llengua històrica i pròpia i que aquesta conselleria denigra, no? Uh-huh. Per tant, a partir d'ahir, què passarà si acaba el mes de setembre i no hi ha avanços? Primer tenim una manifestació el dia 12, com sabeu. El 12 de setembre a les 6 de la vesprada hi haurà manifestació en Castelló-València d'Alacant. Així començarà a les 6 la plaça de les Aules. I bé, el professorat està organitzant-se des de ja. O sigui, ja sap que des del dia 1 de setembre està organitzant-se en les assemblees del centre, estan reactivant tot allò que van deixar de parlar en juliol i bé, la pressió seguirà ahí. Per tant, conselleria, ja sabem que ja no anem de farol, ja va veure com va respondre el professorat el curs passat. Per tant, nosaltres, oberts i obertes totalment a la negociació, volem avançar. Les accions estan ahí ja con la manifestació del dia 12 i conselleria, amb la seva resposta, és la que dirà si la cosa anirà a més o per contra, doncs anirem obtenint resultats i contentant un poc el que és el professorat i a la comunitat educativa.
1: Pau, nosaltres seguirem molt atentes a tot el que vaig passant. Moltíssimes gràcies per atendre'ns i molts d'ànims per a aquest inici de curs.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: La Diputació de Castelló impulsa les iniciatives artístiques que es programen a la nostra província. Ens esforcem per oferir activitats culturals de gran qualitat, donant

0: Estrenar coche está bien. Saber por qué lo eliges, mejor.
1: Descúbrelo en Quadis Marza Skoda, en Avenida Castelbell 75, Castellón.
2: Ana, tú que conoces a mucha gente, ¿sabes de alguna empresa que alquile herramientas eléctricas?
3: Sí, Ricardo Peris Materiales. Aparte de proporcionarte todo para la reforma, ahora tienen esta cómoda opción.
2: ¿Pero estás segura de que alquilan herramientas eléctricas?
3: Claro, prepárate que nos vamos allí y lo compruebas. Nos darán precios y disponibilidad.
4: Ricardo Peris, materiales de construcción, alquilador autorizado de herramientas Hilti. Nos encontrarás en calle Borriolenc 41 y en ricardoperissl.com.
5: Un passat que ens guia, un present que ens uneix i un futur que escriurem junts. Castelló celebra el 775 aniversari de la ciutat i ho fa en gran. La programació inclou l'extraordinària exposició del privilegi de trasllat original. El document, signat pel rei Jaume I en 1251, es podrà visitar al Menador del 8 de setembre al 8 de novembre. Tampoc faltaran les visites històriques teatralitzades, la pólvora i els concerts, les activitats obertes a tota la família o la gala dels premis Ciutat de Castelló. Feliç 775 aniversari, Castelló. Ajuntament de Castelló. Tota la info a castelló.es.
6: La Diputació de Castelló impulsa les iniciatives artístiques que es programen a la nostra província. Ens esforcem per oferir activitats culturals de gran qualitat, donant suport a l'art i a la música, als nostres orígens, a la nostra identitat, promovent la formació i oferint ajudes a entitats locals i associacions. Volem que la cultura es visca i es gaudisca en cadascun dels 135 municipis de Castelló, fent de la nostra província un gran escenari cultural amb espectacles de teatre, dansa, circ, música i literatura. Castelló, escenari cultural. Diputació de Castelló. Què passa a l'Alcora del 21 d'agost al 6 de setembre, que arriba la cita més esperada de l'estiu? Festes del Crist 2026. Més de 150 actes per a totes i tots, amb l'espectacular entrada de 6 bous braus de la ramaderia de Domínguez Camacho, la quincena ruta gastronòmica del Caragol i el gran concert de Leire Martínez. 17 dies, centenars de plans, tot un poble de festa. Consulta la programació a l'Alcora.es i xarxes socials. Festes del Crist 2026. L'Alcora viva!
7: Comunicado para el profesional de la reforma y la carpintería, Módulos Castellón Cocinas te ofrece una gran exposición, trato profesional, gran stock para un servicio inmediato, además nuevos servicios de diseño y asesoramiento, premontaje, transporte, instalación. Tú eliges la opción que más te interese. También para particulares, Módulos Castellón Cocinas, 964 25 25 03, móduloscastellón.com.
8: Recosan, compañía especializada en la construcción y reforma de edificios, ya sean de tipo residencial, industrial o comercial. Su gran equipo de profesionales altamente cualificados hacen posible que desde el primer instante puedan transformar sus ideas en un proyecto que se hará realidad de manera eficiente y satisfactoria. Recosan, construcción, reforma e interiorismo del futuro. Recosan.es.
6: La Diputació de Castelló impulsa les iniciatives artístiques que es programen a la nostra província. Ens esforcem per oferir activitats culturals de gran qualitat, donant suport a l'art i a la música, als nostres orígens, a la nostra identitat, promovent la formació i oferint ajudes a entitats locals i associacions. Volem que la cultura es visca i es gaudisca en cadascun dels 135 municipis de Castelló, fent de la nostra província un gran escenari cultural amb espectacles de teatre, dansa, circ, música i literatura. Castelló, escenari cultural. Diputació de Castelló.

0: solidaridad con Ceuta y con las personas afectadas, pero rechaza participar en un acto que considera politizado. Y en clave municipal comienzan las obras del Sensal Park de Castellón. La primera fase del futuro gran parque urbano ya está en marcha, con una superficie de 38.000 metros cuadrados junto a las calles Fernando el Católico y Almalafa.
1: Los trabajos tienen un plazo de ejecución de 10 meses y cuentan con un presupuesto de algo más de 6 millones de euros. La previsión es que esta primera fase esté terminada en junio del próximo año. Sergio Toledo, concejal de urbanismo, lo explicaba en Onda Cero.
2: Va a ser el parque urbano más grande de la ciudad de Castellón, pero también de la provincia de Castellón, con 122.000 metros, superará 1.000 metros al Parque del Pinar, y que ahora comenzamos esta primera fase, que vamos a tener concluida en menos de 10 meses, eso te lo aseguro, y por tanto en primavera va a ser una realidad y se va a poder disfrutar, sobre todo por los más pequeños.
1: El parque contará con kioscos, zona de agua, espacios infantiles, juveniles, áreas para correr, calistenia y ejercicios para mayores, además de recuperar los tradicionales regueros de la zona.
0: Al cierre de sucesos, la Guardia Civil y la Policía Local de Peñíscola han intervenido 898 artículos falsificados valorados en más de 21.000 euros durante varios dispositivos contra la venta ambulante ilegal. Han reforzado la vigilancia en zonas de mayor afluencia turística y han localizado camisetas deportivas, bolsos y otros productos de distintas marcas. En cuanto al tiempo, mañana vuelve el calor. Hasta aquí todo lo que les teníamos que contar por ahora. La información continúa en redes sociales y en nuestra web. Buenas tardes.
3: Tens un projecte cultural, científic o esportiu? Fes-lo créixer amb el suport de la Generalitat. Presenta la teua sol·licitud a la convocatòria de suport al mecenatge de la Generalitat Valenciana. Els teus col·laboradors obtindran avantatges fiscals i el teu projecte arribarà més lluny. Tens fins el 30 de setembre. Impulsem els teus projectes, fent créixer les teues idees. Oficina de Mecenatge, Generalitat Valenciana.
4: Más de uno, Noticias Comunitat Valenciana. Amparo Piqueres.
5: El professorat valencià inicia de nou el curs escolar marcat per les mobilitzacions. Bona vesprada. Els sindicats educatius denuncien que les negociacions en la conselleria estan completament parades, mentre les famílies es preparen també per a la tornada a les aules, algunes amb moltes dificultats, arribant inclús a viure amb els seus fills en pisos de lloguer compartits. Estes són algunes de les notícies que els ampliarem junt a la resta d'actualitat de la Comunitat Valenciana en este dimarts 1 de setembre. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez. Comencem. El professorat valencià ja està a les aules per a preparar un curs escolar que tornarà a estar marcat per les mobilitzacions. La vaga docent està suspesa des de l'11 de juny, però no desconvocada. I dissabte que ve, 12 de setembre, serà la primera manifestació a Alacant, València i Castelló a la vesprada. Núria Moreno.
6: La falta d'avanços en les negociacions amb la Conselleria d'Educació es penten a l'STPB, el sindicat majoritari, a reprendre les protestes. Marc Candelas, el portaveu.
7: La conselleria continua sense donar satisfacció de les demandes del conjunt del professorat. Pues ens veiem obligats a convocar accions i mobilitzacions i esperem que la conselleria reaccione i atenga les peticions, perquè si no, la mobilització òbviament continuarà durant el curs 26-27.
6: Ha recordat Candela que este sindicat sols ha signat l'acord sobre simplificació burocràtica perquè consideren que la resta de punts són insuficients. Per part d'UGT, Kilian Cuerda, portaveu d'Educació, insisteix que hi ha molts assumptes pendents de posar en marxa.
8: Inclús aspectes com, per exemple, les infraestructures que són urgents davant la situació d'emergència climàtica, ens trobaren durant l'estiu que necessitava una mesa sectorial en la que el text que se portava de propostes després d'un parell de setmanes de la vaga era el mateix que no s'havia volgut signar per part dels sindicats. Per tant, no es veu que es posi un esforç i un treball real per a resoldre els problemes de l'ensenyament públic valencià.
6: L'STPB ha convocat, a més de la manifestació del 12 de setembre, una altra protesta, una marxa lenta un dia abans, el divendres 11 de setembre, i també a València, amb bicicletes o patinets. Per cert que demà hi ha convocada una mesa sectorial per a parlar de borses de treball.
5: I 4 de cada 10 famílies que han sol·licitat plaça per al curs 2026-2027 en els centres d'educació infantil de Casa Caridad València viuen en habitacions de lloguer en pisos compartits. La xifra pràcticament s'ha duplicat en un any i reflecteix l'augment de les dificultats
9: per accedir a un habitatge independent entre llars amb xiquets i xiquetes de poca edat, Ramon Pérez.
10: Segons l'informe elaborat per Casa Caridad, el 53% de les famílies entrevistades no compta amb xarxes familiars de suport pròximes, 8 punts més que en el procés de selecció.

0: anterior en una situació que afecta especialment les famílies migrants. Elena Sánchez és la presidenta de Casa Caridad.
1: Esto les da mucha dificultad y les impide conciliar, mantener un empleo o simplemente afrontar un imprevisto. Queremos simplemente recordar desde Casa Caridad que detrás de cada niño hay una familia y que la estabilidad de esa familia es fundamental para su bienestar, su desarrollo y para sus oportunidades de futuro.
0: A més, este informe reflecteix una marcada diferència entre la situació laboral de dones i homes. El 78% de les dones entrevistades està a l'atur davant el 24% dels homes.
2: I a més, d'inici de curs escolar, el 86% de les famílies valencianes recolzen l'evolució cap a un model de menjador escolar més saludable i sostenible. Ho reflecteix també un estudi del Col·legi Oficial de Dietistes i Nutricionistes de la Comunitat en el marc del Real Decret del Govern que entrarà en vigor este curs.
3: Entre les novetats que planteja a la nova normativa està la incorporació de productes de proximitat, la proposta que genera un major consens. Quasi el 80% reconeix que mantindre hàbits saludables a casa els resulta complicat. La principal dificultat assenyalen la falta de temps. Maria Ferrer és vocal d'Educació Alimentària del Codinucova.
4: Alrededor del 90% ha podido aumentar medidas como la presencia de legumbres y casi un 97% apuesta por incorporar alimentos menos consumidos en casa, como podrían ser el tofu, el brócoli, que en casa cuesta un poco más de introducirlos.
3: Des de l'entitat impulsen la iniciativa Mengem Territori, que durant el passat curs ha arribat a més de 1.400 alumnes d'educació primària i que a través de tallers i jocs porta a les aules hàbits alimentaris saludables.
5: La cuenta atrás ha empezado. Últimos días sin IVA en Conforama. Todo sin IVA en sofás, colchones y muebles. Aprovechalo antes de que termine. Solo hasta el 1 de septiembre. Conforama.
2: Hi ha polèmica per les concentracions previstes per a demà dimecres a tot el territori per a denunciar la situació que travessa Ceuta i mostrar el suport a la ciutadania, al veïnat de la ciutat autònoma.
0: Sí, la convocatòria procedeix de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, però el Partit Socialista afirma que en realitat és una iniciativa partidista de PP i Vox encoberta en esta mena d'institucionalitat. Pilar Bernabé, la delegada del Govern Central, veu paral·lelismes amb la Dana.
6: Es el mismo autor intelectual que lo fue en La Dana, que se llama Alberto Núñez Feijóo, que le dice al presidente territorial de turno, tú lidera el relato de esto, que es lo importante, a costa de quien sea. Y aquí lo vivimos. Por lo tanto, aparten la política. Y si no son capaces de hacerlo, apártense y dejen trabajar.
0: La convocatòria crida a manifestar-se demà dimecres a les 8 de la vesprada davant tots els ajuntaments de l'Estat.
2: I Compromís, per cert, ha demanat també reforçar la seguretat de les ONGs humanitàries com ara Creu Roja o CER València davant el que consideren una onada racista. Alberto Ibáñez, diputat en el Congrés.
7: Davant l'auge d'atacs i violència contra seus d'entitats d'ajuda humanitària com CEAR a València, hem exigit al govern d'Espanya i particularment al Ministeri de l'Interior que enfortisca les mesures de seguretat per a garantir tant la seguretat material de les seus com dels equips professionals que ajuden i treballen en les ciutats de tot l'Estat a aquelles persones que més ho necessiten.
2: La factoria Ford d'Almussafes ha reprès avui la producció de vehicles després de la parada vacacional d'agost amb més tranquil·litat entre la plantilla després de l'aliança amb la xinesa Geely, amb la qual es preveu fabricar 5 models a partir de 2028. Actualment, Almussafes només es produeix el Kuga, amb una previsió de 750 unitats diàries. Onda Cero, la Ribera, Virginia Delgado.
8: També es reprenen esta vesprada les negociacions de l'acord per l'electrificació 2030 que fixarà les condicions laborals dels propers anys. José Luis Parra, de UGT Ford, espera aconseguir millores salarials.
9: La alianza con Geely despeja nuestro futuro y ahora lo que toca es resolver el futuro de la plantilla. El acuerdo 2030 lo que debe dar es certidumbre y reconocer el esfuerzo que hemos realizado el conjunto de los trabajadores en estos años tan complicados y sobre todo garantizar un aumento de los salarios para poder dar estabilidad.
8: D'altra banda, l'ERTE Red finalitzarà al desembre. Les parades d'octubre permetran iniciar reformes per preparar l'arribada del Bronco prevista per a 2028.
2: I parlem un dia més dels incendis forestals de l'estiu en la comunitat, perquè el Partit Socialista ha exigit avui al president, a Juan Fran Pérez Llorca, que la Generalitat aporte el 50% del cost de reconstruir les zones afectades. Escoltem a José Muñoz.
10: Y lo que le exigimos a Pérez Llorca es que no haga anuncios estériles, sino que se comprometa. Esto no es ni más ni menos que lo que hacía el Consell de Ximo Puig. No les costó ni un duro a los ayuntamientos la reconstrucción de las zonas afectadas durante los gobiernos de Ximo Puig. Y evidentemente lo que no podemos es ir hacia detrás cuando vemos que los incendios cada vez son más virulentos.
2: I amb el mes de setembre ja sí, el temor dels temporals. Per això la Generalitat reclama al govern central que accelere les obres pendents 28 entre Castelló i Sagunt per afrontar

0: En Onda Cero, Comunitat Valenciana en la Onda, Begoña Perpinyà.
1: Molt bona vesprada, són les 2:30 i arriba el moment de posar-nos al dia amb tota l'actualitat de la nostra terra. Benvinguts i benvingudes a Comunitat Valenciana en la Onda. En este dimarts 1 de setembre, mitja hora per davant per conèixer què passa, què ens interessa i sobretot per posar el focus en les històries i els protagonistes de la Comunitat Valenciana. Avui tenim un programa amb molta tecnologia, emprenedoria i també una mirada especial cap a la Marina Baixa. Començarem parlant de la intel·ligència artificial, perquè la IA ja no és qüestió de futur, és una ferramenta que està entrant de ple en les empreses i en la manera de treballar. I ara pues, la pregunta és com utilitzar-la, com traure-hi partit i sobretot com aplicar-la de manera útil en el dia a dia. Doncs d'això parlarem de seguida amb la nostra companya Núria Moreno i Caixa Popular, perquè Femeval ha organitzat unes jornades perquè les organitzacions puguen aprendre i estar en contacte amb experiències reals d'aplicació d'esta intel·ligència artificial. I de la intel·ligència artificial passem a la intel·ligència més emprenedora, que ens n'anem fins a la Marina de València, perquè allí continua creixent un dels grans ecosistemes d'emprenedoria de la nostra ciutat, Marina d'Empreses, amb EDEM, Lanzadera i Àngels, es suma ara un nou edifici a l'Ingi, del que ara de seguida coneixerem tots els detalls, i farem parada a la Marina Baixa a Onda Cero, perquè l'Alfàs del Pi, en concret l'Ajuntament, ha habilitat un llibre de condolències per la mort del rei Harald V de Noruega. Ja saben, hi ha colònies, hi ha població totalment instal·lada a aquest municipi, no només a esta, la Vila Joiosa també. Parlem d'unes 2.500 persones a l'Alfàs del Pi, en total unes 8.000 que inclús celebren el Dia de Noruega com cal quan ve el mes de maig. D'això parlarem de seguida, però primer ja saben, actualitat informativa, Amparo Piqueres, bona vesprada.
2: Què tal, companyes? Bona vesprada.
1: Hola, Andrea Gut, bona vesprada.
3: Què tal, com esteu?
1: De seguida contem moltes coses, però a banda d'aquests temes que de seguida tractarem, tenim molta actualitat, així que conta'ns alguns temes.
2: Bé, pues, nosaltres en els informatius hem començat contant que el professorat valencià ja està a les aules per a preparar un curs escolar que, recordem, tornarà a estar marcat per les mobilitzacions. La vaga docent està suspesa des de l'11 de juny, però, recordem, no està desconvocada i dissabte que ve, 12 de setembre, serà la primera manifestació a Alacant, València i a Castelló per la vesprada. Els sindicats han recordat que sols ha signat l'acord sobre la simplificació burocràtica, però que queden encara la resta de punts i que les propostes de conselleria són insuficients. A més de mai, hi ha convocada una mesa sectorial per a tractar, entre altres, la regulació de les borses de treball. Parlant d'educació, 4 de cada 10 famílies que han sol·licitat plaça per al curs 2026-2027 en els centres d'educació infantil de Casa Carí de València viuen en habitacions de lloguer en pisos compartits. Mm. La xifra pràcticament s'ha duplicat en un any i reflecteix l'augment de les dificultats per accedir a una vivenda independent en llars amb xiquets i xiquets.

0: etiquetes en edat escolar. Escoltem a Elena Sánchez, ella és la presidenta de Casa Caridad València.
1: Esto les da mucha dificultad y les impide conciliar, mantener un empleo o simplemente afrontar un imprevisto. Queremos simplemente recordar desde Casa Caridad que detrás de cada niño hay una familia y que la estabilidad de esa familia es fundamental para su bienestar, su desarrollo y para sus oportunidades de futuro.
0: I amb l'arribada de l'inici del curs escolar, el 86% de les famílies valencianes també recolzen l'evolució cap a un model de menjador escolar més saludable i sostenible, o reflecteix un estudi del Col·legi Oficial de Dietistes i Nutricionistes de la nostra comunitat, que també fica un poquet i planteja la nova normativa i la incorporació de productes de proximitat. Així que ho contarem també. Hi ha polèmica per les concentracions previstes per a demà dimecres a tot el territori per a denunciar la situació que travessa Ceuta i mostrar el suport de la ciutadania al veïnat de la ciutat autònoma. La convocatòria procedeix de la Federació, recordem, Espanyola de Municipis i Províncies, però el PSOE afirma que en realitat és una iniciativa partidista de PP i Vox. Una convocatòria que crida a manifestar-se demà dimecres a les 8 de la vesprada davant de tots els ajuntaments de l'Estat. I també contem que la factoria Foral Musafes ha reprès avui la producció de vehicles després de la parada vacacional d'agost. Amb més tranquil·litat, això sí, entre la plantilla després de l'aliança amb la xinesa Geely, amb la qual es preveu fabricar 5 models a partir de 2028. Recordar que actualment al Musafes només es produeix el Kuga amb una previsió de 750 unitats diàries. Parlarem avui també d'incendis forestals, els d'aquest estiu, perquè el Partit Socialista ha exigit avui al president, a Juanfran Pérez Llorca, que la Generalitat aporte el 50% del cost de reconstruir les zones afectades. A més, ja vos avance que el nostre company Ramon Pérez, en la brújula Comunitat Valenciana, parlarà en un expert en incendis forestals, així que vos convida a tots a escoltar-lo.
2: Aquesta vesprada l'escoltarem, companya, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Anirem actualitzant tots els temes d'actualitat. La pròxima cita informativa ja se ven a la brújula Comunitat Valenciana amb Ramon Pérez aquesta vesprada. Però abans continuem en el nostre programa fins les 3 de la vesprada, on tenim molt que contar-los, Andrea, i és que este matí hem estat tu i jo allà a la Marina de València perquè ha obert les seues portes de manera que ara les obri per a mostrar-ho als mitjans de comunicació, però serà el dilluns que ve quan teixe nou espai dedicat a l'emprenedoria, obriga ja del tot les portes, sobretot a la gent que té que treballar allà i a les empreses que s'han d'instaurar. És el nou edifici Alingui, que suma a Marina d'Empreses pues el pol d'emprenedoria, innovació impulsat per Juan Roig, i que suma a Lanzadera, Edem i Àngels.
3: Sí, és un espai dissenyat per l'estudi d'arquitectura R, que suma 7.600 metres quadrats al campus, i que amplia la seva capacitat fins a poder acollir a prop de 1.000 persones, 1.000 emprenedors. I allí, en aquesta visita que hem fet en primícia a aquest espai tan innovador, hem pogut parlar amb persones com Jesús Vivià, que és director de projectes urbans d'aquest estudi de rearquitectura, que ens ha explicat que ha sigut un projecte de 18 mesos que representa una nova etapa per a Marina d'Empreses.
4: Se trata de un edificio que se ha hecho con un carácter muy abierto, de manera que permita la interacción entre estudiantes, emprendedores y los propios formadores de Marina de Empresas.
3: I bé, els altres edificis, els de Lanzadera i Edem i els d'Àngels, ja són molt innovadors, però aquest ho és encara més, perquè entre les novetats d'aquesta estructura dissenyada per afavorir aquesta interacció entre els alumnes i empreses, perquè volen que parlin, que desdejunen, que esmorzen amb ells, destaquen aquesta integració de la natura que elaborem pròximament i també la modernitat de les instal·lacions amb aquesta escala de caragol gegant que hem
2: que
3: vist
2: impactat,
3: i ses grades també, i ese atri tan innovador. I entre els nous emprenedors que ocuparan aquest espai, que hem pogut parlar amb ells també, que estaven molt nerviosos i contents per poder estrenar aquest entorn, hem trobat a Amado Villar, que és cofundador i CEO d'Exnova, que és una plataforma d'intel·ligència de mercat en la que els responsables d'exportació poden obtindre tota la informació sobre els seus mercats, i ens contava que tot va començar fa 4 anys amb un PowerPoint i avui ja són 27 treballadors i més de 160 clients.
5: Ese salto, ¿no?, y ese paso ha sido clave para nosotros estar aquí en Lanzadera. Todo el crecimiento ha sido aquí y nos han ayudado muchísimo. Yo creo que tanto el ecosistema de todas las empresas ayuda mucho, trabajamos con muchas empresas relacionadas, como sobre todo también el talento, ¿no? Yo creo que se abre un gran camino a que, bueno, se pueda seguir captando talento en Valencia, construyendo empresas y seguro que en el futuro pues esto permite que grandes empresas del mundo no solo se construyan desde Estados Unidos, sino también desde aquí, desde Valencia y España.
3: y ella

I només és un dels noms, no? Que hi ha en Marina d'Empreses, perquè són moltíssimes, moltíssimes les empreses que estan ahí començant a créixer, altres que ja estan crescudes, no? Que ja són empreses consolidades.

0: experiència i del que ell al final va aprendre d'aquest procés.
1: Es dona de mi propia experiencia, que yo misma soy maestra, fui profe allí en Irlanda. Entonces, pues al final vemos que aquí en España falta trabajo para un montón de profes y buscan estas oportunidades en el extranjero. Y básicamente eso es lo que hacemos. A mí personalmente un montón, sobre todo porque yo viniendo de magisterio no tenía toda esta base de cómo crear una empresa, cómo formarla, todos estos conocimientos de marketing, de financiación, de economía, etc. Entonces, a mí personalmente me ha ayudado a darle un boom espectacular a mi carrera y a profesionalizar sobre todo mi startup Profes Nómadas, porque venía de yo, Sonia, profe, acompañar a otros docentes y ahora ya pues somos un equipo y podemos acompañar de una manera mucho más profesional.
0: I és que en Marina d'Empreses hi ha empreses de tot tipus, no? Des d'empreses que el que fan és recuperar processos de tota la vida, no? Fins a empreses amb objectius super, super innovadors, com el primer que estàvem escoltant, per exemple. Mm-hmm. Però és que no sé si alguna vegada t'ha passat de voler fer algun viatge o alguna activitat i no tindre un acompanyant, no? Que compartisca aquests mateixos valors o aquestes ganes de fer això.
2: Sí, no? Jo que sé, un viatge... Dels típics amics que no acompanyen o que són uns avorrits.
0: O per el que siga no poden fer, o no?
2: Exacte.
0: Per exemple, se m'ocorris anar-te'n a Indonèsia a fer submarinisme extrem, jo què sé, per exemple.
2: Si no tens a ningú amb qui anar, hi ha una plataforma que sí.
0: Ja no pots anar,
2: sí, no?
0: O a lo millor te frenes més, no? A l'hora de comprar-te aquest bitllet i fer i complir aquest somni, no? Doncs allí tenim una empresa que es dedica a fer que pugues complir aquest somni pel que fa, això sí, a connectar-te, no? Per a connectar-te amb altres persones. I això ho fa possible Clara Ava, que és CEO de Your Friends Are Boring, que vol dir els teus amics són avorrits, que és una startup que el que fa és connectar a persones que no es coneixen però que comparteixen pues, aquestes aficions i aquests interessos concrets. I és que fa 3 anys que treballen en el projecte i ara mateix són 5 persones repartides per diferents llocs del món.
3: Yo en mi caso ahora soy la única fundadora, ¿no?, de la empresa, entonces para mí estar en un ambiente así me motiva un montón porque al final hay 300 empresas más con las que puedes estar hablando y compartiendo un montón de cosas y emprender no es fácil, ¿no? Siempre dicen que es como pues una buena aventura, ¿no? Subes y bajas y compartiendo pues lo hace todo mucho más ameno, ¿no? Digamos, y compartir a veces, sobre todo la parte más fea y la más invisible de emprender es brutal y además, quieras que no, pues tener el edificio nuevo que es una auténtica pasada. Pues lo que hace es que te da un chute de motivación para seguir este camino que no es un camino de rosas, ¿sabes? Así que nada, con mucha ilusión y un septiembre súper divertido y con ganas de conocer a todos los que van a entrar también.
2: Sí, com una tornada al cole, no?
0: Al
2: una
0: cole.
2: Vuelta al cole.
0: Mai millor dit, sí, sí, i amb un nou cole, també.
2: Exactament.
0: I a part d'aquestes xifres que les hem dit, que eren 7.600 metres quadrats que se sumen al campus i una capacitat per acollir prop de 1.000 emprenedors, també hem de parlar de xifres monetàries, perquè amb aquesta nova inversió Marina d'Empreses supera ja els 70 milions d'euros en total en aquesta inversió en l'emprenedoria valenciana.
2: Doncs amb aquestes xifres ens quedem i amb tot el talent valencià que... o naix així o fa per a que es nasca així i es queda, que és l'objectiu que tenim per a que tot este talent i les oportunitats de negoci puguen quedar-se a casa per al bé de tots. Així que, res, companya, anem a fer una pauseta, si et sembla. No, anem amb Núria Moreno, que ens té que contar.
0: Vinga.
2: Ara mateix està entrant ja a l'estudi pues este projecte tan interessant sobre la IA amb Caixa Popular.
4: Comunitat Valenciana en la Onda i Caixa Popular.
5: La intel·ligència artificial ha deixat de ser una tecnologia del futur per a convertir-se en una eina amb aplicacions molt concretes en el dia a dia de les empreses. Però el gran repte continua sent el mateix, com passar de la teoria a la pràctica. I amb aquest objectiu, l'oficina Accelera Pyme de Femeval, la Federació del Metall, ha organitzat el 22 de setembre una nova edició del Geniatón i ens conta ja en què consisteix esta jornada Victoria Gómez. Ella és responsable de l'oficina Accelera Pyme de Femeval a València i Castelló. Victoria, bona vesprada.
6: Buenas tardes.
5: En què consisteix esta jornada, Victoria?
6: Bueno, pues esta jornada se enmarca dentro de la Semana de la IA, que es, está impulsada por Red.es. La oficina Accelera Pyme de Femeval es un servicio gratuito de asesoramiento y apoyo a empresas, autónomos y emprendedores que tiene precisamente impulsar la adopción de las tecnologías digitales y dar soporte al emprendimiento digital. Y es una iniciativa de Red.es, que es una entidad pública adscrita al Ministerio de Transformación Digital y Función Pública.

0: informació que a poc a poc estem coneguent. Quins són els errors més habituals que tal vegada fan moltes empreses per desconeixement quan decideixen incorporar la intel·ligència artificial?
1: Pues yo creo que no plantearse como tal una estrategia, pararse un poco a reflexionar y a pensar cómo adoptarla de una manera segura y rentable. Y sobre todo trabajar con las personas que forman parte de la empresa. La empresa tiene que ser consciente de las oportunidades y de los riesgos que tiene la inteligencia artificial. Hay también una legislación que en Europa es bastante importante, ¿no? Y que también hay que tener en consideración en las decisiones. Y yo creo que es muy importante formar a las personas y trabajar las personas de la empresa, ¿vale? Y trabajar con ellas en esa estrategia.
0: Des de l'oficina Accelera Pime porteu ja molt de temps, no?, acompanyant a empreses en eixa digitalització. Ara un dels reptes, com dèiem, és la intel·ligència artificial. Quina és la vostra missió un poc i com ajudeu al fet que la transformació siga realment útil, no? En jornades com esta i imagine que en més iniciatives.
1: Bueno, pues realmente hacemos muchísimas actividades, jornadas, atendemos consultas de manera personalizada, realizamos diagnósticos, llevamos ya 5 años en la oficina de Valencia y este año en esta nueva edición hemos iniciado también en Castellón, pues con la idea de trasladar esa experiencia que teníamos ya en Valencia hacia ese territorio. Y sobre todo en esta edición estamos haciendo hincapié en que la digitalización llegue a todas partes. Hay una capilaridad territorial muy importante. Hemos instalado diferentes puntos de información en diferentes municipios del territorio, tanto de Valencia como de Castellón, para facilitar el acceso, ¿no? Y que nos pregunten y que les podamos ayudar y realmente asesorar en la toma de decisiones a la hora de incorporar las soluciones digitales. Como decía, ponemos en contacto además, ¿no?, esas necesidades que captamos de las empresas con el ecosistema de tecnologías de información de las empresas TIC para que les den respuesta a esas necesidades. Y hacemos un poco de, digamos, de enlace, ¿no?, entre ambas partes. Sí, pero es un poco toda la parte de sensibilización, de realizar diagnósticos personalizados, de atender consultas, de canalizar, por ejemplo, muchas de las ayudas y subvenciones que se ofrecen desde la administración pública, cómo pueden aprovecharlas, ¿no?, diferentes empresas. Y como digo, empresas de diferentes tamaños también. Es una oportunidad para las microempresas, para las pequeñas y medianas empresas, para los emprendedores, porque en esta edición, además, Red.es ha incorporado el tema de atender iniciativas de emprendimiento digital. ¿Vale? Entonces, ya os digo, estamos un poco en esa parte, acompañar a las empresas y de verdad hacerles ver que es posible y que les podemos ayudar a conseguir los resultados. Ordenarse las ideas también, ¿no? Porque muchas veces claro, tienes dudas y con la experiencia que nosotros ya tenemos y ejemplos que hemos visto, casos de éxito, pues creo que podemos aportarles mucha orientación a la hora de dar esos pasos para mejorar e incorporar la digitalización.
0: Doncs ja saben, eixa jornada, en eixa setmana de la IA que organitzen des de l'oficina Accelera Pime de Femeval, en els serveis centrals de Caixa Popular que col·labora en esta jornada. Victòria Gómez, presidenta de l'oficina Accelera Pime de Femeval a València i Castelló, moltes gràcies per estar amb nosaltres. Recordem eixa 22 de setembre als serveis centrals de Caixa Popular, eixa jornada per aprendre més sobre la intel·ligència artificial, que tan important és. Moltes gràcies per estar amb nosaltres.
1: Muchas gracias. Adiós.
0: Hasta luego.
2: Posats a alegrar-te el dia? Preferim alegrar-te tot el mes. Només per tindre domiciliada la teua nòmina o pensió en Caixa Popular podràs participar en sortejos emocionants cada mes i emportar-te alegries en forma de viatges, vacances, premis en efectiu i molt més. Com veus, en Caixa Popular tot són alegries. Caixa Popular, cooperativa impulsora de València Capital Espanyola de l'Economia Social.
3: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
4: ¿Sabes ese momento en que la bolsa de basura pesa tanto que se abre por debajo? O cuando la sábana bajera se sale de una esquina. O cuando no encuentras el mando de la tele y aparece justo donde ya habías mirado tres veces. Bastante complicada es ya la vida como para complicar también la forma de contártela. Por eso, a partir de septiembre, Marta García Ayer nos acompaña para seguir analizando la actualidad con espíritu crítico y un enfoque claro en la nueva temporada de La Brújula. Onda Cero, tu radio.
5: I continuem amb coses interessants del que passa a la Comunitat Valenciana, Andrea, perquè hem vist una notícia que ens ha cridat l'atenció. Sabem que l'Alfàs del Pi té diverses colònies, té molts veïns que són de Noruega, no?, i que estan instal·lats així. I hi ha pues, una xicoteta part de la localitat que es coneix com eixa xicoteta noruega, no? Què passa? Que recentment ha faltat el rei Harald V i doncs tant l'Alfàs del Pi com altres municipis estan mostrant les seues condolències, així que ens ho conté la nostra companya Onda Cero Marina Baixa, Marta Llinares. Què tal, Marta?
6: Hola, molt bona vesprada, com esteu?
7: Què
6: molt
7: tal, bé, companya?
5: Doncs és que hem vist la notícia i ens ha paregut molt interessant. Conta'ns, què ha passat per allí?
6: Bueno, pues ya quan va faltar el rei de Noruega ja van mostrar les seues condolències des de l'Ajuntament de l'Alfàs del Pi i també l'Ajuntament de la Vila Joiosa es va sumar bueno, pues a ese condol. Degut a, com dieu, el gran número de residents noruecs, especialment en l'Alfàs del Pi, esa pequeña Noruega, per a que tingueu una idea, són 8.000 persones, 2.500 noruecs, persones de procedència noruega censades en l'Alfàs, però s'estima una població real procedent de Noruega de 8.000 persones. És una quantitat important i, a més, bueno, pues, la vinculació és total perquè són una relació que ve des de fa molt temps, ja que tenir en compte que, per exemple, el dia de Noruega, el dia de 7 de maig, el dia nacional de Noruega, a l'Alfàs del Pi és un dia de festa gran. Hi ha moltíssimes activitats en la que participen milers de persones i bueno, i és que la població noruega té un pes important en l'Alfàs. Hi ha un club noruec de més de 50 anys, amb més de 1.000 socis. Hi ha dos centres educatius en l'Alfàs del Pi, que estan sufragats precisament pel govern de Noruega. I bueno, a més, té la seva pròpia església en la zona d'Albir i l'únic centre de voluntariat Frivilling que el govern noruec ha obert fora de les seues fronteres. Entonces, claro,
5: és una població molt instal·lada i no només que tenim veïns de Noruega, no?, sinó que formen part del dia a dia, se celebra el seu dia, tot.
6: I a més, penseu que 56 anys des de que es celebra el Dia Nacional de Noruega, per exemple, clar, les relacions, no?, entre veïns nascuts a l'Alfàs del Pi, noruecs i demés, ara ja bueno, pues estan tots ja barrejats, no? I els llaços són molt, molt forts en Noruega, sí.
5: I és per això que ho veníem a contar, perquè ens hem enterat que l'Ajuntament de l'Alfàs ha habilitat un llibre de condolències per la mort, no?, del rei Harald V, com dèiem, de Noruega, per oferir a la ciutadania aquest espai on poder expressar l'afecte, el respecte, el record cap al monarca, no? Imaginem que hi haurà pues, uns horaris, no?, on es puga...
6: Sí, està habilitat en el hall de l'Ajuntament de l'Alfàs, just davant de l'àrea internacional, i bueno, està pensat precisament per a que residents noruecs de l'Alfàs i els seus familiars i amics, no?, i bueno, totes les persones que mantenen vincles amb la comunitat noruega pues, puguen mostrar els seus sentiments en aquests moments de dol, no? Evidentment, tota la ciutadania, encara que no siga noruega, pot sumar-se a aquest homenatge, i està en horari de l'Ajuntament de 9 a 2, de 9 a 14 hores.
7: I no sé si tu, Marta, per ahir per la vila també has vist a població noruega pel poble. No sé com ha sigut la seva reacció després de rebre la notícia. Imagina que els hauràs vist afectats un poc parlant del tema, no? Es parlarà sobretot per la zona d'este tema, d'esta notícia.
6: Sí que es parla molt per la zona, evidentment, bueno, pues, persones afectades, no?, per la mort del rei Harald V, però bueno, al mateix temps també, bueno, pues, això és com el rei ha mort, viva el rei, no?

d'agost en honor a la festivitat de l'Assumpció de la Verge. Avui en dia, el misteri continua sent un testimoniatge viu del teatre religiós medieval i una manifestació de la fe, la cultura i la història de la ciutat, unint tradició i emoció en un esdeveniment que transcendeix el local per a convertir-se en un referent cultural internacional.

0: La brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: 1 de setembre queden 8 dies per a la tornada a escola, encara que el professorat ja ha tornat avui i ho ha fet amb possibles noves mobilitzacions damunt la taula. I ha convocat ja, de fet, una primera manifestació. El passat curs ja va acabar, recordem, envoltat de la vaga educativa indefinida. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. Carlos Mazón ha presentat avui el seu primer escrit de defensa davant la jutgessa de la Dana. Ara el repassem i els esports, última hora en directe del mercat de fitxatges valencià. Al control tècnic està Jordi Andrés, així que amb el seu treball també comencem. Analitzàvem ahir dilluns la calor històrica d'aquest estiu a casa nostra i avui volem fer-ho amb els incendis forestals que tampoc es queden massa al darrere. Ferran Dalmau és enginyer forestal, és també el director de Medi 21. Ferran, bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
1: Quin balanç podem fer dels incendis d'aquest estiu a la comunitat? Ferran, quin balanç fas tu?
2: Bueno, a veure, les dades en principi no són roïns. De fet, hem tingut un escenari d'estiu complicat en gran part de la península i

0: incendis que tenim fins al dia 1 de setembre. Hem tingut 202 incendis forestals, que la majoria són incendis molt menuts, que són controlats ràpidament. De fet, només ha sigut notícia, diguem-ne, un d'aixos incendis, que ha sigut l'incendi de la Vall d'Uixó, no? Que tot el món el recordarà perquè ha sigut el més, diguem-ne, mediàtic o el més, diguem-ne, evident des del punt de vista dels incendis forestals. Per desgràcia, sempre hi ha gent que té ganes de fer-lo, perquè se suposa que el de la Vall d'Uixó, els primers indicis apunten a que podia ser provocat. Per tant, bueno, què fem? És molt difícil pillar una persona que provoca un incendi forestal. No podem ficar càmeres per tots els perímetres forestals, no podem fer tota una sèrie de qüestions. Però, bueno, en termes generals, la conclusió pot ser que no necessitem molt grans incendis forestals per tindre una campanya molt greu i que, a més, que s'escapi un incendi suficient per a meteorologia adversa i el combustible disponible, pues, tenim un territori que, per desgràcia, és favorable a la propagació.
1: Al fil de l'incendi de la Vall d'Uixó i de la Serra d'Espadà, Ferran, la Generalitat anunciava ahir un pla de reforestació per a la zona, que és el mateix que en principi farà l'Ajuntament de València per al Saler. És això el que cal fer o caldria escometre abans altres mesures?
0: A veure, jo, sense tindre tots els detalls d'aquest tipus d'actuacions, normalment procuro ser prudent, perquè, clar, jo entenc que la Generalitat té tècnics competents que estaran assessorant als departaments corresponents i que saben perfectament, o haurien de saber perfectament, què és el que cal fer. Per a mi sempre es genera un fals dilema, que després d'un incendi no cal decidir entre actuar i no actuar. El que cal decidir és on és urgent actuar, a on convé esperar i quin objectiu té cada actuació i que danys secundaris se poden provocar. Per exemple, jo he llegit iniciatives de gent que vol entrar a la muntanya, repoblar immediatament i tal. A veure, això pot ser contraproduent. Una cosa que cal fer en moltes zones mediterrànies és esperar a veure la regeneració natural, a veure la primavera que ve, després de les pluges i de la parada de l'hivern, a veure quines plantes rebrotadores rebroten. Per això, la decisió s'ha de basar en criteris tècnics de severitat i grau d'afectació, pendent i risc d'erosió, perquè una de les coses que cal protegir immediatament és el sol, la terra, la connectivitat hidrològica, el risc per a les persones, perquè clar, sí que s'està actuant en zones urgents de l'incendi de Serra d'Espadà. Per tant, no és una decisió ni fàcil ni immediata. Clar, la ciutadania avui en dia estem malalts del doble clic, de todo rápido y todo ya. Això és un problema des del punt de vista de la natura. La natura té els seus temps,
1: clar,
0: i moltes vegades no coincideixen amb les nostres urgències.
1: I què és el que caldria, Ferran, fer la temporada de tardor-hivern? Ja en termes generals, la temporada de tardor-hivern de cara als incendis forestals de l'any que ve, quina seria la teua recepta a seguir des del teu punt de vista per a evitar incendis forestals, si és que es poden evitar o almenys mitigar-los, no?
0: A mi m'agrada, quan me fan aquesta pregunta, m'agrada explicar-ho sempre igual. Quan tu li preguntes a un faller, quan s'hi cremen les falles d'aquest any, ja estan pensant en les falles de l'any que ve, no? Vull dir, doncs fent un símil fester, que tot el món pugui entendre, sí, igual que en Castelló, o igual que en Alacant, en les fogueres, vull dir, en seguida començar a pensar ja... La campanya de 2027 comença ara. La campanya de 2027, dels incendis que no volem tindre en 2027, ha de començar ja, en quant acabe la calor, en quan se torni a poder actuar en les muntanyes. I n'hi ha que entendre una cosa important. Nosaltres no podem triar el dia de que cau el llamp o que la persona decideix cremar la muntanya o quan s'encén un cotxe o quan un castell de focs artificials provoca un incendi com en Cullera fa uns anys, no? Vull dir, això no ho podem triar. Bueno, el del castell sí que ho podem triar, però la resta de qüestions no. L'única cosa que podem triar dels incendis forestals és la càrrega de vegetació que se van a trobar enmig de la muntanya. Podem escollir si tenim més o menys pistes, podem escollir si tenim més o menys depòsits d'aigua, podem escollir si tenim unitats de bombers forestals més o menys formades en més o menys recursos. El que està clar és que tot allò que no gestionem nosaltres ara en tardor hivern de cara a 2027, sí, al final correm el risc de que ho acabi gestionant l'incendi l'any que ve.
1: Ferran Dalmau és enginyer forestal, és el director de Medi 21. Gràcies, Ferran, per agafar la telefonada d'Onda Cero.
0: Un plaer, moltes gràcies.
1: L'Associació Valenciana d'Agricultors assegura que el mes d'agost ha sigut negre per al camp valencià. L'organització agrària apunta a les importacions procedents de tercers països que, segons critiquen, han batut rècord d'alertes alimentàries per la presència de plaguicides prohibits ací. Per això, el secretari general d'AVA, Juan Salvador Torres, demana a la Unió Europea més controls a les importacions i advertix que es mantindran especialment vigilants de cara a aquest nou curs que estem encetant.
2: Hem vist, per exemple, que d'Egipte han vingut mangos en clorpirifus i dimetoato, raïm verd en acetamiprid, en un percentatge d'acetamiprid molt alt, de Turquia hem vist...

0: que han arribat figues seques i albercocs nitrosellats en una quantitat important de micotoxines i també de Turquia nectarines en un contingut elevat de níquel.
1: I amb el mes de setembre ja s'hi arriba el temor dels temporals de la tardor. La Generalitat reclama al govern central que acceleri les obres pendents 28 entre Castelló de la Plana i Sagunt per a frenar la regressió del litoral. Ho ha reclamat a Moncofa, a la Plana Baixa, el vicepresident tercer de la Generalitat, Vicente Martínez Mus. Onda Cero Castelló, Lorena Pardo.
2: S'ha reunit amb representants de la nova Federació Mar Nostra i ha demanat al govern central celeritat per a defendre els interessos dels veïns. Martínez Mus.
3: En tota aquesta zona, entre Castelló i Sagunt, són més de 28 obres que estan pendents d'executar. Això fa perdre playa i fa ficar en risc construccions com aquestes, en la que estem nosaltres defendent. Tant en la llei autonòmica com combatint la llei estatal, la normativa estatal, que cada vegada és més agressiva i cada vegada vol més llevar a les persones de la costa, quan així en la Comunitat Valenciana ho necessitem.
2: El conseller ha criticat la modificació del Reglament General de Costes plantejada pel govern perquè genera, diu, inseguretat jurídica als particulars i reclama que qualsevol decisió sobre el litoral es base en criteris tècnics, rigorosos i objectius.
4: Este verano, que el calor no te la pegue. Bebe agua con frecuencia. Evita el sol entre las 12 y las 17 horas. Usa cremas de protección solar. Protege especialmente a mayores, menores y personas vulnerables. Sigue las recomendaciones. Cuida tu salud. Más consejos en san.gva.es. Generalitat Valenciana.
1: Són ara les 7 i 28, ho avançàvem en portada. L'advocat de Carlos Mazón ha presentat avui davant la jutgessa de la Dana el seu primer escrit de defensa, el qual en línies generals insisteix en la no participació de l'expresident en les decisions crucials de la vesprada nit de la barrancada perquè, segons argumenta, no li corresponien a ell, a Mazón. En eixe escrit, l'advocat afirma que la màxima responsabilitat havia de recaure sobre la consellera d'Emergències, sobre Salomé Prades, i que, per tant, l'expresident ni tenia ni té cap responsabilitat judicial en matèria de gestió de les emergències, en este cas concret de la Dana. A més, el lletrat de Mazón considera que no s'ha provat que l'expresident interferirà directament en cap decisió, tampoc en l'hora d'enviament de l'alerta massiva als mòbils. Tot això corresponia als tècnics presents al CECOPI. Recull este escrit de defensa que demana a la jutgessa que concrete per què investiga Carlos Mazón. També en titulars, 1 de setembre i el professorat valencià està ja a les aules per a preparar un curs escolar que tornarà a estar marcat, ja ho avancen ells, tornarà a estar marcat per les mobilitzacions. Núria Moreno.
5: La falta d'avanços en les negociacions amb la Conselleria d'Educació es penten a l'STPB, el sindicat majoritari, a reprendre les protestes. Marc Candelas, el portaveu.
6: La Conselleria continua sense donar satisfacció de les demandes del conjunt del professorat. Pues ens veiem obligats a convocar accions i mobilitzacions i esperem que la Conselleria reaccione i atenga les peticions perquè, si no, la mobilització, òbviament, continuarà durant el curs 26-27.
5: Ha recordat Candela que este sindicat només ha signat l'acord sobre simplificació burocràtica perquè consideren que la resta de punts són insuficients. Per part d'UGT, Kilian Cuerda, portaveu d'Educació, insisteix que hi ha molts assumptes pendents de posar en marxa.
7: Inclús aspectes com, per exemple, les infraestructures que són urgents davant la situació d'emergència climàtica, ens trobarem durant l'estiu que se'ns citava una mesa sectorial en la que el text que se portava de propostes després d'un parell de setmanes de la vaga era el mateix que no s'havia volgut signar per part dels sindicats. Per tant, no es veu que es posi un esforç i un treball real per a resoldre els problemes de l'ensenyament públic valencià.
5: A més de la manifestació d'eixe 12 de setembre, l'STPB ha convocat a més una protesta, una marxa lenta un dia abans, el divendres 11 de setembre, també a València i amb bicicletes o patinets. Per cert que demà hi ha convocada una mesa sectorial per a tractar, entre altres, la regulació de les borses de treball.
1: 4 de cada 10 famílies que han sol·licitat plaça per a este curs als centres d'educació infantil de Casa Caridad a València viuen en habitacions de lloguer en pisos compartits. La xifra pràcticament s'ha duplicat en un any i reflecteix l'augment de les dificultats per a accedir a un habitatge independent entre llars amb xiquets i xiquetes de poca edat. Amparo Piqueres.
8: Segons l'informe elaborat per Casa Caridad, el 53% de les famílies entrevistades no compta amb xarxes familiars de suport pròximes, 8 punts més que en el procés de selecció anterior. Una situació que afecta especialment a les famílies migrants. Elena Sánchez és la presidenta de Casa Caridad a València.
9: Esto les da mucha dificultad.

0: les impide conciliar, mantener un empleo o simplemente afrontar un imprevisto. Queremos simplemente recordar desde Casa Caridad que detrás de cada niño hay una familia y que la estabilidad de esa familia es fundamental para su bienestar, su desarrollo y para sus oportunidades de futuro.
1: A més, l'informe reflecteix una marcada diferència entre la situació laboral de dones i homes. El 78% de les dones entrevistades està en l'atur enfront del 24% dels homes.
2: La Universitat Jaume I de Castelló rebrà vora 4 milions i mig d'euros del Ministeri de Vivenda per a construir un nou edifici d'allotjament universitari assequible al campus de la capital castellonenca, Juanjo Tobar.
3: El projecte contempla més de 150 allotjaments i 48 habitatges destinats al lloguer per a la comunitat universitària. El rector Jesús Lancis destaca la importància del projecte davant la situació del mercat de l'habitatge.
4: Con este nuevo edificio queremos garantizar la igualdad efectiva de oportunidades en el acceso y la permanencia en la universidad. De hecho, en un momento en que el mercado está muy tensionado, esta es una manera de facilitar la movilidad académica y que la disponibilidad y el coste del alojamiento no condicionen la elección de la universidad.
3: Els allotjaments estaran destinats a estudiants i al conjunt de la comunitat universitària amb preus assequibles i una atenció especial a les persones que tenen més dificultats econòmiques.
2: I de la crònica de successos, la Policia Nacional ha detingut dos homes a Alacant i a Rafal, al Baix Segura, per la seva presumpta participació en 14 robatoris amb força en domicilis de diferents localitats. Els arrestats seleccionaven vivendes generalment de persones majors, a les quals controlaven en les seues entrades i eixides per a cometre eixos robatoris. Ultimíssima hora del mercat de fitxatges valencià està a punt de tancar. L'actualitzem en directe amb Sergi López. Hola, Sergi.
5: Què tal, Ramon? Pues fixa't si estem en directe, que anàvem a contar que el València havia tancat la sessió de Marvin Dash, el davanter alemà del Birmingham, de la Championship anglesa. Pues bé, estava tancat, estava tot acordat. De fet, ja tots els mitjans de comunicació es feien ressò de la informació del nostre company Conrado Valle, del diari AS. Pues bé, el Birmingham ha dit que no es va fer el traspàs, la sessió, que no deixen eixir al futbolista i que, per tant, eixa operació es cau, no té davanter el València. És un mercat que podríem qualificar com a de circ, el que està fent el València Club de Futbol, més encara si tenim en compte la imatge que va donar en el passat cap de setmana en eixe partit davant el Deportivo de la Coruña. Per tant, pendents del mercat en clau valencianista, també en clau del Levante Unió Esportiva, sobretot en les eixides Tallaved i Carlos Álvarez, que no continuaran al Levante, i pendents de saber si es fa o no la eixida en forma de sessió de ETA e Young. Per tant, com pots comprovar, frenètiques aquestes últimes hores de mercat i amb la tecla F5 del portàtil completament fundida per a tractar de veure si es fan o no oficials algun dels traspassos. Més tranquil·litat, això sí, per exemple, en el mercat del Villarreal. Víctor Frank, bona vesprada.
6: Què tal? Bona vesprada. Hores tranquil·les de mercat les que s'esperen per a un Villarreal que dona definitivament per tancat el seu planter. A més, el conjunt de la plana ha anunciat en el dia d'avui que Carlos Macia, en el dia que complís 18 anys, tindrà dorsal del primer equip. I satisfacció en Castelló després de la victòria ànit del conjunt de Pablo Hernández per un gol a 2 a Vigo. Els de la capital de la plana són ja co-líders de la categoria.
5: Gràcies, Víctor. I pendents de si l'Elx tanca o no a Manu Lama, procedent del Granada, també tranquil·litat. Felipe Canals, bona vesprada.
7: Buenas tardes. Últimas horas frenéticas de mercado en la planta noble del Martínez Valero. El Elche ha cerrado las incorporaciones de los carrileros Rubén Sánchez para la banda derecha y el israelí Roy Revivo para el carril zurdo. Sin embargo, se necesitan más incorporaciones en estas últimas horas de mercado. Un portero, un central, porque Affengruber se va a la Premier, al Fulham, y no se descarta la llegada de un delantero.
5: Gracias, Felipe. Última hora a la Can. David Esteve, buena vesprada.
8: Buena vesprada. Sin movimientos en el Hércules en estas últimas horas de mercado. Da por cerrado y por finiquitado el mercado el conjunto alicantino, que pretendía realizar la incorporación de un extremo sub-23 o un delantero, siempre y cuando saliese Fran Sol. Ni una cosa ni la otra. Con 10 caras nuevas afronta el Hércules esta temporada para intentar el ascenso a segunda división.
5: Gràcies, David. Pendents d'aquestes últimes hores de mercat, última hora que contem, com sempre, a esta emissora Onda Cero, també a les xarxes socials, i que tancarà, recordem, el mercat a les 23:59. Això sí, la Lliga, enguany, admetrà tots els traspassos que arriben dins d'eixe termini, tot i que la documentació no arribe si s'ha enviat abans

0: I això ara la Lliga donarà l'okay al traspàs.
1: Esperem alguna novetat d'última hora, fins a la mitjanit?
0: Segurament que sí. No, va ser frenètiques aquestes hores fins a les 11 de la nit. Ja t'he dit que no anem a descansar.
1: Molt bé, suposa que la tecla F5 directament ja morirà, no?
0: Esperem que aguanti.
1: Gràcies, Sergi. Adéu.
0: Adéu.
1: La d'avui ha sigut una jornada grisa a quasi tot el territori. Ha arribat a ploure fins i tot una miqueta en alguns punts molt concrets. L'estabilitat i el sol tornaran demà dimecres, excepte a les comarques de l'interior de Castelló. Allí AEMET té previst avís groc per tempestes que podran ser fortes i vindre acompanyades també de granís als ports i a l'Alt Maestrat. Així està la Comunitat Valenciana a 1 de setembre de 2026. Continua l'última hora de l'actualitat informativa, també l'última hora de l'actualitat esportiva, ací a la brújula d'Onda Cero amb Marta García Ayer i amb tot el seu equip. Molt bona vesprada.
2: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
3: En Onda Cero nos hemos ganado el corazón de miles de oyentes. Tanto que cuando el médico los ausculta, solo escucha esto. Bueno, tanto no, pero bueno, ya me entendéis. Onda Cero. Tu radio.
4: Onda Cero Castellón, 88.7.
5: Coneixes Alerta Cas? L'Ajuntament de Castelló ha posat en marxa una aplicació per al mòbil en la qual acosta la teua seguretat i les emergències fins al palmell de la teua mà. En només prémer un botó, contactes amb la policia local. Però a més de tindre una resposta àgil davant qualsevol imprevist, tens informació en temps real del trànsit, comunicacions oficials, alertes meteorològiques per saber com actuar. La teua seguretat ens importa i en una emergència cada minut compta. Castelló Smart City, Ajuntament de Castelló.
6: Cambiado el debate sobre la crisis migratoria de Ceuta, la emergencia humanitaria de los primeros días.
7: Sí, ha temblado todo, pero no con tantísima constancia.
8: Nada. Previa del debut en Liga del Atlético, mañana en el Metropolitano a las 9 ante el Málaga, partido en el que no estará Julián Álvarez, asegurado. Si
9: ¿Sabes lo que está pasando a miles de kilómetros? ¿Pero sabes lo que está pasando a 10 minutos de tu casa?
10: Buenas tardes, Lorena.
11: Buenas tardes. Esto es emocionante. Aquí la gente ha aplaudido. Yo estoy sobre el espigón de Catalans, en la playa de...
9: Tu calle, tu pueblo, tu equipo, las decisiones que te afectan y las personas que hacen cosas increíbles muy cerca de ti. Porque conocer el mundo está bien, pero conocer tu mundo es imprescindible. Onda Cero Castellón. Aquí pasan cosas y aquí estamos para contártelas. Síguenos en el 99.2 Villarreal y Comarcas y en el 88.7 Castellón. Y además en OndaCero.es/Castellón y nuestras redes sociales.
12: Onda Cero Castellón, 88.7.
13: Marta García Ayer.

0: En el Barça, ¿cómo has visto tú todo eso? ¿Cómo lo veis los jugadores?
1: Bueno, yo creo que ahora mismo estamos muy bien, se está viendo. Goles no nos están faltando. Obviamente es un gran jugador, pero estoy muy contento con la plantilla que tenemos.
0: Bueno, pues se marcha Lamine Yamal porque, bueno, ya se lo llevan. Y por aquí está también el presidente de la Federación Española de Fútbol, don Rafael Luzán. ¿No? Ahora mismo, ¿cuál es la situación?
2: El presidente del gobierno dijo ayer que tenemos las mejores condiciones y yo he dicho que no se entendería otra cosa que no fuera que España sea la sede de la final del Mundial. Mejor España es líder mundial en masculino y en femenino. Creo que con esta carta de presentación es más que suficiente para que España sea lo que realmente tiene que ser, la final del Mundial, ¿no?
3: Rafa Fernández con los protagonistas. Premios para Lamine, para Morata, para Patrick Guijarro, para Santi Cazorla, entre otros. Todos ellos han recogido premios en las distintas categorías. Suspendido el tenis en el US Open por la lluvia. Se ha parado la jornada. Rafa Plaza, Nueva York. Muy buenas.
4: ¿Qué tal, Edu? Buenas tardes. Pues sí, la jornada de momento parada en las pistas exteriores, salvo la Arthur Ashe y la Louis Armstrong, por la lluvia que amenaza hoy Nueva York durante prácticamente toda la jornada y los nuestros pendientes, porque juega Paula Badosa, juega Rafa Jodar, al que, por cierto, Edu, le han cambiado el rival a última hora. Kokkinakis no va a poder saltar a pista y entra en su lugar Jung Chaukobete para medirse al tenista español. Taberner, todos pendientes del cielo y en Nueva York por esa lluvia intermitente pero muy molesta que está paralizando la tercera jornada de competición aquí en el US Open.
3: Y en la Vuelta Ciclista a España, sin cambios en la general, Adrián Gil.
5: Regresaba la competición a la Vuelta a España, lo hacía con una etapa entre Alcaraz y Elche de la Sierra, una jornada muy rápida que se ha acabado decidiendo al sprint con la victoria del francés Bastien Tronchon. Eso sí, en los últimos metros, dos corredores estuvieron a punto de dar la sorpresa y romper ese sprint. Uno de ellos, Xavier Mikel Azparren, se vio muy cerquita de la victoria, aunque finalmente no lo pudo conseguir.
6: No, me hubiera gustado mucho poder ganar. Normalmente suelo ser de sangre caliente y me suelo equivocar por esa parte. Hoy ha sido al revés y al final se nos han echado encima. Pero se me ha vuelto a escapar, ¿no? Pero bueno, creo que tengo una etapa en las piernas y vamos a ir a por ella.
5: En cuanto a la clasificación general, no hay cambios. Enric Mas sigue liderando con 1:18 sobre Primo Roglic.
3: Ahora la información más cercana. Sigue el deporte en Onda Cero. Son las 9:10.
7: La brújula de Radio Estadio.
8: La brújula del Radio Estadio con Víctor Frank.
9: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Continuem en la brújula del Radio Estadio. Fem fins a les 9 de la nit. Obrim ara de nou aquesta finestra amb el temps per a la informació esportiva a la Comunitat Valenciana. Estem a poc més de 3 hores per a que es tanqui el mercat estival de fitxatges. Dia de presses, dia de carreres a última hora i dia que continua sent surrealista, i això és la realitat, que a 1 de setembre, amb 3 jornades de Lliga ja disputades, els equips encara estiguen tancant els seus planters. Novetats en el València, dia intens de mercat, en la jornada en què hem conegut també la lesió de Sadik, que es podria perdre quasi 3 mesos de competició. Per la seva banda, final de mercat molt més tranquil en un Villarreal, on ara sí preocupen les molèsties de Juan Foy de cara als importants partits que en les properes setmanes arriben per al conjunt groguet. En Elx, a Feingruber se'n va la Premier, al Fulham de Arbeloa, que paga 10 milions d'euros per a l'austríac. Dia també intens de mercat en terres il·licitanes, i tot sense oblidar l'actualitat d'un Castelló que en segona divisió va col·líder després de guanyar a Nita Vigo, i d'Alacant, on encara cueja la polèmica de la derrota del cap de setmana davant del Múrcia. Molt que contar, molta actualitat, hi ha que actualitzar tot això a última hora. Arrenquem a Onda Cero València, des de la capital del Túria, amb l'última hora que ens conta del València i del Llevant, Víctor Lluc. Víctor, què tal? Bona vesprada.
10: Què tal, Víctor? Bona vesprada. Acabem d'escoltar ja amb el tram nacional el més important pel que fa al mercat en el València, destacant la incorporació de Harvey Elliott, cedit fins a final de temporada pel Liverpool, un futbolista que va ser nomenat millor sub-21 en l'europeu amb Anglaterra i que ve a reivindicar-se al València després d'una temporada pràcticament en blanc la passada amb l'Aston Villa, d'Unai Emery, on apenas va jugar uns 8 partits. És un jugador amb qualitat que ve a augmentar també la qualitat de la plantilla del València. Ja és oficial, demà treballarà amb l'equip a la ciutat esportiva de Paterna, preparant el partit del cap de setmana davant el Futbol Club Barcelona. El València estava buscant un davanter centre en el mercat per a suplir la lesió d'Omar Sadik. Ja hem conegut avui el part mèdic del futbolista del València. Lesió important en els isquiotibials. Estarà al voltant de 2-3 mesos de baixa i per això era important incorporació d'un davanter centre. El València havia arribat a un acord per un futbolista. L'elegit era el davanter alemany del Birmingham City, Marvin Dux, però el club anglès ha informat al València que per qüestions de temps no podran fer l'operació i per tant no deixen eixir el futbolista i no serà el reforç

0: el Valencia de cara a la propera temporada. Una plantilla del Valencia que no tendrá Andrea Almeida, porque ya es oficial que ha sigut cedit al Racing de Santander, oficial la sesión fins a final de temporada, y recordem que també es queden definitivamente en la plantilla Dani Raba y Arnau Danjuma, malgrat este interés en les últimes setmanes del PSV Eindhoven i també des d'Anglaterra. En el Llevant, per la seua part, també s'ha conegut avui l'incorporació d'un altre futbolista, el davanter serbi Petar Rakford, procedent de la Lazio, cedit amb una opció de compra de 14 milions d'euros i treballant en les eixides de jugadors com Carlos Álvarez i Eta John. Recordem que a les 12 es tanca el mercat de fitxatges i encara hi ha molta feina a les oficines de l'equip granota. Un Llevant que treballa, ja ho ha fet en la vesprada d'avui, preparant el partit del cap de setmana davant el Màlaga a les 6:30 de la vesprada. I també et dono un apunt de bàsquet, perquè ja s'han incorporat els jugadors internacionals de València Bàsquet, que han estat participant en l'última finestra FIBA i, per tant, s'incorporen a la pretemporada ja amb la mirada posada en l'inici de la competició.
1: A misses derrotes de la selecció espanyola. Gràcies, Víctor. I a Villarreal, tal com s'esperava, final de mercat tranquil i no s'espera, no ser d'una sorpresa d'última hora, que vaig a passar res ja des d'ara fins a les 12 de la nit amb el planter d'Íñigo Pérez. Esta era la intenció de la directiva grogueta des de que la setmana passada es va tancar ja el fitxatge de Nathan Saliba i la eixida de Willy Campbell al Como de Cesc Fàbregas. Finalment, la inversió de la entitat que presidís Fernando Roig ha sigut de vora 18 milions d'euros, xifres baixes en relació a les últimes temporades. També és cert que aquest estiu apenas s'han produït vendes i que continuen tots els homes claus del planter que dirigís Íñigo Pérez. Però al marge del mercat, preocupació en el Villarreal per l'estat de Juan Foyth, que va acabar amb molèsties davant de l'Alavés, que avui no ha treballat i que es dubte més que seriós de cara al partit del proper dissabte davant del Deportivo de la Coruña. Això en el Villarreal, perquè sense sortir de la província de Castelló, per la seva banda, en el Club Deportivo Castellón s'ha tancat aquesta vesprada la eixida de Mardué al Cádiz. El miscentre se'n va traspassar després de no entrar en els plans de Pablo Hernández. El conjunt blanc i negre, a l'espera de possibles moviments d'última hora i amb la ressaca dolça que ens deixa la victòria d'Anita Balaídos. Els castellonencs van guanyar per 1-2 a casa del filial del Celta i amb 7 punts són colíders de la categoria. Parla el tècnic Pablo Hernández.
2: En cuanto a puntuación, contentos, pues los 7-9. Es verdad que en cuanto a juego, a sensaciones, hemos tenido momentos muy muy buenos, tanto el primer partido contra el Real, el otro día el Sabadell en casa nos costó un poco más, pero hoy también hemos tenido muy buenos minutos y es verdad que nos está costando, ¿no?, mantener el nivel durante todo el partido, pero bueno, yo creo que es normal al principio, tuvimos una pretemporada corta y estoy convencido de que tenemos mucho margen de mejora, ¿no?, y sin estar a nuestro máximo nivel, como creo que no estamos, hemos sacado 7-9, son buenas noticias.
1: Les paraules de Pablo Hernández, el tècnic d'un Castelló líder de la segona divisió. Deixem la província de Castelló, viatgem a Onda Cero Elx, anem a missos moviments d'última hora en una jornada també moguda en el conjunt il·lícita a les Terres del Baix Benalopó amb el nom d'Afengruber en Tolo Alt en el dia d'avui. Felipe Canals, què tal? Bona vesprada.
3: Muy buenas. Las últimas horas de mercado se prevén intensas tanto en Elche como en Elda. En el Martínez Valero, el conjunto franjiverde busca refuerzos de última hora que eleven el nivel de la plantilla del argentino Martín Anselmi. Se han cerrado los fichajes de los carrileros Rubén Sánchez, procedente del Español, para el costado diestro, y para la banda izquierda del israelí Roy Revivo, procedente del Maccabi Tel Aviv. El Elche ha pagado cerca de 3 kilos por el futbolista de origen israelí. Aún se necesita un portero, aunque no es prioridad, un central, porque Affengruber se marcha al Fulham, se marcha a la Premier League, el austriaco, y no se descarta la llegada de un delantero, tampoco de un pivote. Desde que Christian Bragarnik aterrizase en el Martínez Valero en 2019, el Elche se ha acostumbrado a ser el principal animador del último día del mercado de fichajes. En cuanto a salidas, además de la de Affengruber y la conocida de John Setaulla, tampoco se descarta la de Bambo Diaby, futbolista que no cuenta para Martín Anselmi y de hecho no se ha acreditado junto a sus compañeros, pero no está clara su salida puesto que tiene contrato hasta 2027 y si no le sale nada que le convenga, podría quedarse aún sin tener minutos a las órdenes de Anselmi. Y en el Eldense va a traspasar a Rodri Ball. A cambio de una pequeña cantidad, se marcha a Primera Federación el exfutbolista del Atlético Sanluqueño y quiere cerrar la dirección deportiva de Víctor Lafuente algún refuerzo de última hora que también introduzca más competencia a la plantilla de Claudio Barragán. El caso de Marcos Bustillo y de Borja Calvo parece que se va a quedar en nada. Estaban en la rampa de salida, pero ambos tienen contrato y no quieren salir del nuevo Pepico Amat.
1: Sí, és Felipe Ores, encara intenses, com veuen les que tenim per davant en el